0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Today we sell the artist in the last one and the hobbies in the young or a pin and a pound of the pen and the same thing. This is the name of the day. Okay, don't
1: know. No, no, huh?
0: Well, the day you don't know. What's the
1: name? Let's say, no, no, I'm staying down. Well,
0: she's what?
1: No, no, Gungam, sir.
2: No, Gungam,
1: no, come, sir. Tell her, show you now.
2: In Gilles, pass.
1: Let's say, Lolo. Gilles, she's done. Latin is she was named Nigrin Pibala.
2: Lundi
1: sen la sen xie de sen da tsang ma la su xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de xie de x